0: Estàs escoltant Radio Humboldt.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Humboldt Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.